0: Plaza Catalunya, la decisión de Junts se recibía así.
1: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
2: París!